sol, les delícies del confort és precís, ens separem, és precís. Tu manes del teu destí.